en qual gada stratgeu ch'eu stoppi il telefono domandà. Co fagevas ti? Co fagevas ti? In Franz en Pegna.